0: no me fucking in, no me fucking importa.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Estàs escoltant Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. 91.3, l'emissora municipal.

aquella cara i de bona nena, ulls plorosos i les mans intentant abraçar el temps, fent veure que res és tan clar, pur, net, franc, tan...

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.
1: Únete a mi ritmo.

Ripollet Ràdio 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: A wonderful moment.

0: a Ripollet Ràdio.
1: Viatge a Ungo Bongo, el planeta dels somnis.
0: El planeta dels somnis.

Bongo Bongo, selecció musical de Reinaldo Rey. Three.

What?

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta un punt tres.